nos passejàvem i quan parlaves també hi era. Era com si nos demoràvem cent anys a passar en ser. Lo sol el trocavo les feies, tu me dius jo som valuvent, lo me pot anar encara mai lluent. Fugue tu que m'ensenyes, o que lo govern vull pas, te cal parlar nauta lingua, se n'està sempre.

0: Io perché Marti è un cantaire della Zanna dos 70, depuis les années 70, e continuo in carro di cantare e di fare dei concerti.
1: Io l'escutavo cantare a Paris, senza perché un giorno l'ho rescontrato e l'hai rescontrato a convivenza in Arle, e l'hai rescontrato il dernier coup, donc a Saint Hippolyte de Hautfort. Avie forse vieilli perché è stata malata, ma bon, avie toujours la même voce. E nous abbaille là, de Paris, quand l'escutavia, nous disions, oh là là, quand tournerà di nostro paese.
0: Alors, l'époque où le monde era un engaggia e la canzone rivendicava une fin de causa.
1: Alors, justement, ce qui va seguir, eh bien, perché m'han pas dit à l'escola la lingua de mon paese? Nous l'han pas dit et la ven regretta.
2: Los luci preschiat, la curviero salado, es l'uvilace mort, la terra abandonada. Como tutti los mainaches, son andata a l'escola. Como tutti los mainaches, van a presa a legir. M'han cantat ple de cançons, m'aprengueron tant d'història i lluitesse. Paris, Paris. Mes per què m'han vestit a l'escola, per què m'han vestit? Mes per què m'han vestit a l'escola, de mon país. Nos contava l'urgent, aquel gran rei de França. Acatat davant els paures d'un sant home, aquell Sant Lluís. Ai, ma bo, tota la gent i bullupes la misera, un sant home, aquell Sant Lluís. Mas per què m'han pastit a l'escola? Per què m'han pastit? Mas per què m'han pastit a l'escola que ha vestirat un país? Mireu tantos coneixences, los más con la veritat. Aprendrem sols que en la terra reino pas la libertat. Sobren la talent de l'índio i l'odol dels africans i l'amor de Guevara. I per què han vestit a l'escola?

passé jamais. Et quand par la vesta me llego, era como si nos demoramos, sentans a pasar en sé. Lo sul el trocavo les fillos, tu me dis yo son valuben, lo me potan ancaro mai luen. Fugue tu que me enseñes, o que lo guvern volio pas, te cal parla nauta lingo, se n'estat sen poble gran. Papé, nos passejaven, e quan parlaves a meie, era como si nos demoravo, sentans a pasar en sé. Segur damunt a planet, a ser tapta l'abri del temps, més en avançades idees, els regardos això es contem. Segur damunt a planet, a ser tapta l'abri del temps, més en avançades idees,

mos passejàvem e quan parlaves també llego. Era com si nos demorava sentant-nos a passar en ser. L'usulel trocava les feies

0: Io perché Martí è un cantaire degli anni 70, depuis gli anni 70, e continuo ancora di cantare e di fare dei concerti.
1: Io l'escutavo cantare a Paris, senza sapere che un giorno lo rencontrerei, e l'hai rencontrato a convivenza in Arles, e l'hai rencontrato il dernier coup, donc a 60 Hippolyte d'Eufort. Avie forse vieilli perché è stata malata, ma bon, avie toujours la même voix. E nous a baillé de Paris quand les scouts avaient, nous disions oh là là, quand tourna rien di nostro paese.
0: Alors, l'époque où tout le monde era un engagé et la canzone rivendicava une fin de cause.
1: Alors, justement, ce qui va seguir, eh bien, perché m'han pas dit à l'école la langue de mon paese? Nous l'han pas dit et l'avaient regretta.
2: Les luci presquillates, la courbiera salado, es lo village morte, la terra abandonada. Come tutti los mainaches, sono andato a l'escola. Come tutti los mainaches, m'hanno appreso a leggere. M'han cantat ple de cançons, m'aprengueron tant d'històries lluites. Paris, Paris. Mas per què m'han vestit a l'escola? Per què m'han vestit? Mas per què m'han vestit a l'escola? De un país. Mis contava l'urgent, aquel gran rei de França. Acatat davant els paures, un sant home, aquell Sant Lluís. Ai, ma bo, tota la gent, ebullupes, la misera, un sant home, aquell Sant Lluís. Mas per què m'han pastit a l'escolom? Per què m'han pastit? Mas per què m'han pastit a l'escolom que ha vestuat un país? Me deu tantos coneixences, los más con la verdad. Aprendré en sus que en la terra reino pas la libertad. Sobre la talent del niño y el dol dels africans el amor de Guevara. ¿Y por qué han bastido el culo?

Papi, nos passejàvem e quan parlaves a Mellego era com si nos demoràvem cent anys a passar en cent. Lo sol el trocavo les feies, tu me dis jo som valo ben, lo me pot anar encara mai lluent. Fuguet tu que m'ensenyes, so que lo govern volio pas, te cal parlar nauta lingua, se n'ha estat sent poble gran. Papé, nos passejàvem, e quan parlaves a meller, era com si nos demoràvem, cent anys a passar en ser. Segur damunt a planeta, a ser tant a l'abri del temps, més en avançades idees, los regardos això es content. Segur damunt a planeta, a ser tant a l'abri del temps, més en avançades idees, los